0: Cuidados.
1: La nuestra es una huelga de consumo.
2: La nostra és una vaga estudiantil.
3: Gurea lan greba bat da.
4: A nosa é unha folga feminista.
2: Si nosaltres parem, s'atura el món.
5: Google ditzen bagara, mundua geldituko da.
6: Si nosotras paramos, se para el mundo.